Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres dins del nostre programa doncs us invitem a fer, com cada dia que fem els programes en català, un tomb amb nosaltres per conèixer doncs un poble nou, una vila nova, una contrada nova i fins i tot, per què no, una comarca. Doncs avui ens anirem a aturar una bona estoneta a Albinyana, que es troba doncs en el Baix Penedès.

Bé, doncs, com us anava a dir, però abans de començar, on vaig decidir de fer un petit tour, disons, de la comarca par elle-même, pour vous situer où ça se trouve en général, les villes ou villages les plus importants qui forment part de cette comarque, un peu l'historique aussi, parce que, bon, toutes les petites parties des terres du pays catalan ont participé tout le long des siècles à une histoire commune, à une activité commune avec des hauts et des bas, et malheureusement, très souvent, des fois, des bas assez catastrophiques aussi. Mais enfin, nous en sommes un peu habitués depuis quelques temps, mais petit à petit, notre ténacité, notre caractère et notre attachement, notre tradition et notre terre et notre culture fait que, une fois que les nuages noirâtres commencent à partir, on commence à voir venir de loin ces rayons qui nous donnent la vie de ce soleil qui est si fort et si beau chez nous. Doncs bé, el Baix Penedès és una de les comarques del Principat que forma part, juntament amb el Penedès i el Garraf, la regió natural anomenada Penedès a casa nostra. Pertany a la província de Tarragona i és una comarca relativament petita en extensió, puix que tan sols representa el 0,8% de la superfície del Principat. Limita al nord-est i amb l'est, l'Alt Penedès, i a l'est també amb el Garraf, al nord-oest amb l'Alt Camp i al sud-oest amb el Tarragonès. Al sud, la mar Mediterrània, una frontera de les més meravelloses, que li fa de frontera natural. Si guaiteu bé detenidament la forma de la comarca, veureu que té la forma d'una cara rient. És curiós, oi? En aquesta comarca, la depressió del Vallès Penedès es tanca. La major part de la seva extensió és plana, però les muntanyes del Vinyana, en la part oest de la comarca, i la serra del Montmell, que forma part de la serralada prelitoral catalana, al nord tanquen la plana, una plana que va al Penedès, i la bona part del Vallès és protagonista. A la zona sud és, perdó, la zona sud-est de la comarca, les estribacions més meridionals de la serralada litoral catalana es fan evidentes en petites elevacions com el Coll de Calafell. Al Baix Penedès, les vinyes encara són protagonistes. Dic encara perquè darrerament s'estan substituint per altres conreus, potser més rendibles, com és el cas de l'olivera. No hi ha aquelles extensions immenses de vinyes que poden veure's a l'Alt Penedès i que donen caràcter a la comarca veïna, però encara hi són força abundoses, combinades de tant en tant amb camps d'oliveres i en alguns llocs de garrofers. En canvi, a l'Alt Penedès, els conreus gairebé sempre són monotemàtics amb la vinya. A més, al Baix Penedès, les finques que conreen els ceps són més aviat petites, tot i que n'hi ha de força. A l'Alt Penedès, moltes de les finques tenen una extensió destacable. Com mostra de l'activitat vitivinícola que té lloc a la comarca, podem esmentar-vos, si voleu, uns poquets versos del poeta Josep Carner, de 1884-1970, dedicades a la capital, al Vendrell. Els versos, a la part de la vinya, també es fa referència d'altres productes, prova del que acabo d'explicar. Adéu, vila regalada, adéu, vila del Vendrell, que fas olor de mesclada, de garrofa i de vi novell també.

diverses mitjans d'informació que hem pogut replegar o plegar, com es diuen alguns, el País Valencià en diuen a plegar i nosaltres diem a replegar o recollir, però en fi, són temes que volen dir les mateixes coses. Doncs un d'ells és bastant curiós, perquè es comença dient: Albinyana fan senalles i a les peces senallons, Santa Oliva les herbes i el de més són vosaltres mateixos, eh? Doncs Albinyana apareix enclavat, perdó, encaixat en una de les valls que formen la Serra del Quadrell, on es varen assentar els primers habitants, concretament en la cova de Vallmajor. Segons ens indiquen les pintures rupestres, esquemàtiques i els restes arqueològics de l'edat de bronze, ibers i romans, en aquest entorn muntanyenc abunden els manantials i les fonts. El seu nom apareix per primera vegada esmentat en l'any 1010 en un testament on Adalbert dona el castell i el monestir de Sant Cugat del Vallès, com era habitual en les terres de la Catalunya Nova. Adalbert, descendent del vescomte Guitart, va morir a Còrdoba, a presó, on hi havia acompanyat a Ramon Borrell. El seu germà Geribert va impugnar el testament, però naturalment no va aconseguir res. 30 anys després, al voltant del castell, es crea el poble, segons consta en el cartulari del monestir, siguent abat Guitart, que dona la carta de població a Bernat Oleguer. En Jaume I, en l'any 1232, confirma la donació al monestir, on va romandre Albinyana fins al 1835, any de l'abolició dels senyorius. Del castell molt proper a l'ermita de Sant Antoni, solament queden els ciments i la base de la torre ben rodona. En les darreres dècades, la població ha anat augmentant en un 100%. Això es deu, entre altres activitats econòmiques, petita indústria textil i conreu de flors, al parc aquàtic Aqualon i a Riolon Safari, instal·lat en la dècada dels anys 70, que es complementa amb una reserva de més de 400 animals africans i sud-americans en llibertat i els serveis que volten al voltant d'aquesta empresa. Encara que, com tota la comarca, quasi el 30% del terme està dedicat al conreu de l'avellaner, ametller, cereals i olives, i la vinya també, naturalment, però la qual la seva gestió compta amb una bodega cooperativa fundada en els anys 60, té piscines i té reserves de caça, doncs, per a la gent que li agrada una cosa o l'altra. Anem a escoltar una música més i anem a tornar.

diríem que el centre d'Albinyana, el poble, és molt bonic perquè conserva doncs uns edificis molt formosos i molt macos, de carrers estretons i ben construïts també, amb edificis blancs, alguns amb escut i arcs de pedra de mig punt. El casc vell recorda, com no, altres enclaus del traçat moro. Recordem, per exemple, i recomanem fixar-se en Cal Pau Magí, junt a l'Ajuntament, edifici del segle XVII, propietat de l'administrador del monestir de Sant Cugat i Cal Esquerrà, on va residir en Joan Perucho. Des del poble, en un alt, se'l veu l'ermita de Sant Antoni, voltejada de pins. S'accedeix caminant, o amb cotxe, pel camí estret, però el quitrenat també. Al voltant d'ella, el dilluns de Pasqua, es reuneixen els veïns per oir missa, menjar la mona, beure resolís, ballar sardanes i els més petits practicar jocs. Es puja també per retre homenatge en el dia al seu sant titular, Antoni, oir missa i cantar els gojos. I en el camí vell hi havia una pedra amb una creu on s'aturaven, la tocaven i resaven unes pregàries guaitant cap a Montserrat. La seva església parroquial és del segle XVII i guarden a l'interior una imatge de la Mare Déu del Roser del segle XVI, a més de les restes de la primitiva fàbrica romànica. Ens ha contat una tradició que té lloc per la Candelària. Dues dones que vivien soles passen per les cases repartint candeles i recollint diners per l'església, i per Sant Blas hi van també el temps per beneir els fruits del camp. Tradició aquesta extesa en tot el món rural i fins i tot a Castella, per exemple, que té lloc durant els primers dies del mes de maig. Celebren el dia 16 de juliol la festivitat de la Mare Déu del Carme, ho la fan coincidir amb el dissabte més proper i el 24 d'agost en honor de Sant Bartomeu. Bascull d'advocació es troba a l'església. A més de la romeria a l'ermita de Sant Antoni, durant dos dies de la Setmana Santa, representen en el temple pàgines de la passió amb escenes de la passió, mort i resurrecció de Jesús. Doncs veurà, le village, com tous ces villages méditerranéens, quand on dit méditerranéens, même si on n'est pas sur la frange de la côte, la civilisation est quand même méditerranéenne. Donc il n'y a pas de problème, il y a des traditions séculières qui ont resté pendant des siècles, pour ainsi dire. Ces terres, ils ont été, pas la totalité du temps, mais ils ont dû appartenir au califat de Cordoue. Ils ont appartenu aussi au Valiat de Siurana. Et tous ces siècles de mélange de traditions, de cultures et de religions ont fait que les gens ils sont peut-être un peu plus paisibles que ces gens qui vont vers les terres du Nord. Ou peut-être les gens réagissent aussi très souvent en fonction du climat de ces terres. Les gens qui vivent dans des territoires qui sont très froids sont des gens très rudes, très agressifs, parce que bon, ils sont obligés de se battre, peut-être de moins en moins maintenant, mais ils ont été obligés de se battre toujours pour survivre. Chose que dans les terres du sud, plus on a un soleil splendide, la mer qui est pas loin, et il ne pleut pas énormément, il fait pas tellement du froid non plus, donc les gens, ils se laissent aller, une façon de savoir vivre. Une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus, disons, bon, si on fait pas ça aujourd'hui, on tâchera de le faire demain, peut-être, peut-être. J'y n'étais pas, je peux pas vous dire que c'est vrai ou non. On écoute une musique et on va revenir encore sur des autres traditions des villages de Penedès.

0: Hem escoltat una cançó que queia a l'hora bé, perquè es diu L'Esguinaldo. Doncs és una cançó de pregàries en els pobles, llavors, que demanaven a gent per una cosa i per l'altra. Continuant sobre les tradicions d'aquestes comarques del Baix Penedès, per exemple, en l'Albinyana, convoquen un certamen literari amb el nom de Joan Perucho, al qual també ho hi han dedicat les escoles. És un poble molt viu, molt alegre, molt dinàmic, amb grup de teatre, Ball de Diables i altres associacions culturals. Per la infantesa d'aquest formidable lloc, en Perucho va dir: infantesa, rotllana i vol d'ocell, un crit i un rull t'amenaçava ara. Tant com el puny o el llavi, va saber que les coses naixien cada dia. Ve aquestes mans esquerdes de rialla que basta un mur per ésser aquest estel. Recomanem de pujar a l'ermita de Sant Antoni, com us he dit, caminant, anant xinutxano, i apenes dura mitja hora. Encara que el camí és molt costerut. Per fer, vos sabeu déjà que no un dit toujours au pays catalan que toute verrue qui monte le descend aussi. Donc alors c'est cet avantage, même si on se fatigue au départ, après on a le temps de se reposer. El primer ramal està asfaltat. Són uns 300 metres des de l'església i en la segona bifurcació es pren a la dreta, conegut com el Camí Vell. I a uns 400 metres es troba la font de Sant Antoni al peu d'una gran roca. 200 metres més i s'arriba a l'ermita, des d'on s'accedeix a les restes de la Torre de Guaita, coneguda com el castell, i una excursió per al Camí dels Molins fins a Tomoví a peu, a poder ésser ja avançada la primavera. Per exemple, les entitats del municipi i habitants de l'any 2004 eren Albinyana 414, Bonaterra 1, 69, Bonaterra 2, 495, les Masies del Torrent 19, el Molí del Blanquillo 52, la Papiola 414 i les Peces 573. Doncs el que fa que el poble en si, doncs, hi grupen ensemble de petit village en mot, d'això és qui fa que, bon, tout ça ensemble forma la vila d'Albinyana. Je crois qu'on va passer une chanson de plus, mais cette chanson, vous allez voir, elle n'est pas uniquement de cette région, ni dans cette comarque, ni d'autres, mais elle est un peu dans toutes les terres catalanes. Il me semble. On y va.
1: Ai, quina vida guapos, són els dansavalls, porten bones capes, semblen uns miralls. Ai, quina vida guapos.

Doncs heu escoltat aquesta cançó que pels noms que diuen Savalls Nogués i que viva Carlos, doncs us podeu imaginar que és una sardana, una cançó sardana de les antigues que en fa homenatge als carlins. Bé, no és que sigui partidari d'aquest grup ben precís, però estic a reconèixer doncs, que a casa nostra, en les nostres terres, les guerres carlines han sigut molt importants i ha comportat i en dissortadament, o sortadament pels uns i dissortadament pels altres, doncs molts morts i moltes lluites, moltes enemistats i doncs un període d'intranquil·litat que potser ens en hauríem pogut passar. Però, que veieu, els caràcters nostres són així, tossuts, en certa mena. El que està convençut de que té raó, és molt difícil de fer-ho baixar del burro. Però en general, doncs bé, això s'està passat, però és veritat, va conllevar moltes pèrdues econòmiques, tranquil·litat i coses de casa nostra i potser ens en hauríem pogut passar. Però en fi, i no us queixeu perquè us puc dir una cosa que us farà riure. El meu avi era carlí i no he estat mai d'acord amb ell, però en fi, que veieu, són coses així. Bé, doncs tornant ara cap a Albinyana, és un municipi del Baix Penedès, al límit amb el Camp de Tarragona. El terme municipal té 19,56 quilòmetres quadrats i s'estén de la Serra del Quadrell fins a la Riera de la Bisbal, que drena el terme. La part muntanyosa està formada principalment de boscos, de pins i d'alzines. El poble, que es troba situat a 198 metres d'alçada, es troba situat al nord de la Serra de la Quadrella, a 2 quilòmetres de la Serra del Vendrell, a Valls. Dins del terme hi ha més el poble de les Peces, el veïnat de les Masies del Torrent i l'antic terme de Tomoví. D'on volà ser un municipalité de Baix Camp de Tarragona, de Baix Penedès, qui limita amb el Camp de Tarragona. El terme municipal a 19,56 km² i s'etend de la Serra de Quadrell jusqu'à la Riera de la Bisbal, la Riera, c'est le torrent, qui draine le terme. La partie de montagne est formée principalement des forêts de pins et de chênes. Le village, à 198 mètres d'altitude, se trouve situé au nord de la Serra de la Quadrella, à 2 km de la Serra de Vendrell, à Valls. Dans le terme municipal, il y a un aggloméré, de divers voisinages, qu'en catalan on dit veïnats, par exemple, les Peces, au veïnat de les Masies del Torrent, et l'ancien terme municipal de Tomoví, que maintenant appartient à Albinyana. On va écouter une musique et depuis on revient.

sempre ben viat. Sant Valeret, Sant Valero, pedrega el veí, no em pedreguis allò. I quan los sols s'assomen de mis destrossals, i apunten, canten los pardals.

els amics occitans i catalans aquí a Tolosa de Llenguadoc, nosaltres, doncs, hem arribat xinyotxant la nostra fi del nostre programa. No obstant, abans de deixar-vos amb un fons musical i donar-vos les gràcies per tot, us recordo aquests dits que has començat el nostre programa en dient: el vinyana fan senalles i a les peces senallons, Santa Oliva les herbes i el de més són vosaltres mateixos. Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda. Us desitjo també que heu passat una bona estona amb nosaltres. Hem fet el màxim per parlar dels pobles de casa nostra i, com hi ha costum de dir en terres occitània, a deixats plato le munde, merci pla per d'haver demorat a menys als, bono serado, a deixats i al programa que ve. Adiu-siau.

0: Occitanie.
1: Occitanie, Cincuros.
2: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. El dijous de la setmana passada, dia 19 d'octubre, es feia a Riudellots de la Selva, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de l'Ajuntament, la presentació oficial de l'associació Fem Visibles, una associació sense ànim de lucre que exposa en veu alta Plantem cara a la violència de gènere. A continuació us oferim el contingut de la presentació, bé, gairebé literal, no tot. Així, les persones que no hi vareu poder assistir us sentireu ara en un diferit ben particular. I diu així, deia així. Bona tarda, us donem la benvinguda a aquest acte tan especial per nosaltres i us agraïm que sigueu aquí compartint aquest moment històric entre cometes. Es fa difícil fer una presentació breu per no allargar-nos massa i per deixar temps a la conferència que ocuparà bona part de l'estona d'avui. Es fa difícil ser breu perquè un munt d'emocions estan activades. Portem molts mesos al taller, confeccionant, teixint l'associació. A inici de 2022 comencem a trobar-nos. A juny de 2022 signem l'acte fundacional. A partir de la tardor de 2022 fins a inicis del 23 fem formació interna i a partir del febrer del 23 fem sessions formatives online i a l'estiu hi afegim dur a terme les converses a la fresca a Girona, Palamós, l'Escala, Lloret i Santa Cristina d'Aro aquesta passada setmana. Les converses a la fresca són un espai a l'aire lliure o en un entorn natural, una plaça, un raconet tranquil d'un municipi on conversem sobre la temàtica en qüestió i ho fem de manera accessible a tota la població perquè l'objectiu és poder-ne parlar amb tota la naturalitat i claredat del món. Tenim algun projecte avançat que no podem fer públic per allò del blat i el sac ben lligat, ja. Però hi ha unes altíssimes probabilitats que tirin davant i per tant en breu us ho podrem confirmar. Veieu que hem començat pel que hem fet, en un any i poc més d'estar registrades com a associació, una associació sense ànim de lucre, però anem a fer-ho bé i comencem per dir qui som. Som l'Alba, la Carmen, la Cristina, la Lluïsa, la Noèlia i jo mateixa, l'Àngels. Som un grup de dones sensibilitzades amb la violència masclista sobre la dona, parella o exparella, i per tant hem optat per plantar cara a la violència de gènere. Com ho fem? Doncs des de l'acció, oferint informació, conceptes, dades, fent formació, donant formació, establint xarxes i sinergies amb altres associacions i entitats, col·laborant també amb els serveis que ofereix l'administració pública. Creiem que és necessari que tota la població tinguem coneixement d'aquesta realitat i que anem més enllà dels titulars dels mitjans de comunicació. Necessitem, com a comunitat, obrir consciència de l'amplitud, profunditat i abast del dany que causa la violència de gènere. Necessitem conèixer els factors que condicionen i limiten el comportament i reaccions de la víctima, i no només des del coneixement, perquè, repeteixo, només des del coneixement podrem identificar els estigmes i prejudicis que tenim creats en relació tant a la víctima com a l'agressor maltractador, com els fills i filles que conviuen en una llar on la violència masclista fa estralls i deixa seqüeles que no sempre s'esborren, sinó que es difuminen, que deixen un pòsit i que de tant en tant reactiven. Som una associació que acollim les dones que pateixen o han patit violència de gènere, així com a persones del seu entorn immediat. Com ho fem? Doncs bàsicament fem una acollida des de l'escolta, donant informació, fent un acompanyament emocional, perquè en el cas, per exemple, de les dones que acudeixen als serveis socials, al CIAT, al CIE, als consells comarcals, de vegades l'espai de temps entre visita i visita amb la terapeuta és molt gran. I en un mes poden haver passat tantes coses, tantes, i en aquest buit entre visita i visita hi podem ser nosaltres. I en el cas de dones que no han anat a cap d'aquests serveis de l'administració pública i no saben a quina porta han d'anar a trucar o ni tan sols saben de l'existència d'aquests serveis, aquí podem ser-hi també nosaltres. Aprofitem aquest moment per queixar-nos i demanar a les autoritats polítiques més pressupostos. L'interès per erradicar la violència masclista sobre les dones passa per atribuir una partida pressupostària més gran que l'existent, força més gran, perquè amb l'actual no és suficient. Un exemple, no hi ha prou professionals de psicologia, terapeutes, els CIATs, els CIES, és un exemple, no insistirem més, no aprofundirem més. Com podem fer més feina? Com podem ajudar i acompanyar més dones? Doncs us direm alguns exemples. Totes les persones que sou aquí avui assistents, doncs us donem algunes pistes. I ara aquí veureu que venia una part més de promoció que em saltaré una mica i és on convidàvem les persones presents. I ara ho fem, ho faig en extensió a vosaltres, els que esteu escoltant el programa, que si us interessa col·laborar amb l'associació, o us interessa fer voluntariat, o si us interessa fer-vos persona associada, o qualsevol de les propostes que acabo d'exposar, o alguna altra que no hagi dit, us demanem que ens escriviu i ens feu arribar el vostre interès al següent mail, que és, tot seguit, associaciofemvisibles@gmail.com. Repeteixo, associaciofemvisibles@gmail.com. Malgrat la violència de gènere és una trista realitat, malgrat la temàtica en la que s'enfoca aquesta associació forma part de la cara fosca de la humanitat, avui, és a dir, dijous passat, estem celebrant que plantem cara a la violència de gènere i ho fem des del compromís social, dels valors del feminisme, la sororitat i el respecte a la persona i dignitat humana. Celebrem aquesta iniciativa i ens acompanyareu després, tot seguit, a fer un final de tot, a fer un brindis amb cava i a donar sortida oficial a una associació amb moltes ganes de fer, de no callar i de plantar cara. Disculpeu que costa ser breu, ho veieu, però és que tenim moltes coses a dir-vos i volem que sapigueu que, molt emocionades i amb la satisfacció d'estar en aquest gran projecte, us donem la benvinguda. Moltes gràcies. A partir d'aquí, ja us explico, oients, en passat. A continuació varen venir unes paraules de Josep Santamaria, alcalde de Riudellots, i de Glòria Cabarroques, regidora d'Igualtat i Infància. Abans de que parlessin l'alcalde i la regidora, vàrem agrair la presència de càrrecs tècnics i polítics que estaven presents en aquest acte i també vàrem exculpar a altres que per agenda laboral no hi varen poder ser. Després de les paraules de l'alcalde i de la regidora, varen venir les paraules de Clàudia Oliveres, autora de la nostra marca, el nostre logo, del que n'estem tan contentes i ens agrada tant. La Clàudia ens va explicar el procediment per arribar a la imatge final. Volia transmetre com se sent una víctima de violència de gènere, esmicolada, trencada, i l'empremta que deixa aquesta violència i la importància a l'hora de la comunitat en la reparació. I la professora Helena Sala, de l'Escola d'Art d'Olot, va explicar com dins d'assignatures de disseny de marca s'incorporen projectes pràctics reals, com ara aquesta col·laboració que ha fet l'Escola d'Art d'Olot amb la nostra associació, no? Creant la marca. Es varen crear 23 projectes, dels quals varen haver d'escollir un, que és el que hem escollit, el de la Clàudia Oliveres. I a continuació, després de la intervenció de l'Helena Sala i de la Clàudia Oliveres, Maria Àngels Cabré, escriptora, feminista, de llarg recorregut i fundadora de l'Observatori Cultural de Gènere, ens feu una conferència que portava per nom Feminisme que combat el patriarcat, amb la qual va sembrar moltes llavors. Com ens va avisar, just abans de començar, quan s'asseia a la taula, va dir «Vinc a contagiar-vos de feminisme». I la veritat, s'expressa tan bé, tan clar, amb tanta serenor, convenciment i arguments, que les persones assistents ens en vàrem endur moltes reflexions cap a casa. Va estar molt bé. Tot un luxe poder comptar amb ella en la presentació oficial de l'associació. Us recomanem la lectura del seu darrer llibre, per exemple, el darrer, publicat el 2022, que porta per títol La lluita necessària, retrat dels feminismes avui. I si per no estava anant prou bé la celebració, la cirereta del pastís, la sorpresa, perquè no estava anunciat, va ser que unes companyes de la coral Salvadora Catà de Girona ens obsequiaren dues cançons a capella, L'himne de les dones i Sense por. I per redonir-ho, vàrem fer un piscolabis i cava aquest darrer per gentilesa d'uns quants establiments del poble. I qui sí es varen perdre la festa varen ser els mitjans de comunicació, que varen fer cas omís a la nota de premsa que els varen enviar abans, uns dies abans de l'acte, per tal que en fessin difusió, com tampoc varen fer cas a la nota de premsa posterior amb fotos incloses d'un acte amb gran afluència de públic i amb molt bona acollida. Queda clar que no interessa difondre iniciatives amb compromís social com ara aquesta. Trist, sí, la veritat, perquè ho vàrem notificar a la tira i mitja, i perdoneu que ho digui així, a la tira i mitja de mitjans de comunicació informatius. Però ens ha quedat clar que no els ha interessat comunicar-ho, almenys fins a la data d'avui. I tot sigui dit, si ho publiquen més tard, més endavant, i ens costa, ja us ho farem saber també. Però a hores d'ara, res de res. Però bé, una servidora, és formigueta i continua aquí a Trenquem Silencis, i l'associació som treballadores, som formiguetes, i també continuarem treballant en aquest sentit, malgrat s'ignorin propostes com les de la setmana passada. El quart poder ens queda clar de quin peu calça. I bé, dir-vos que va estar molt bé, que va ser un moment molt agradable, molta reflexió, i que iniciatives com aquestes són interessants de que es tirin endavant i de que se'n faci difusió. Per tant, gràcies a totes les persones que ens escolteu i que en feu difusió, perquè això ens consta. Aquest bocorella funciona molt bé. I fins aquí el capítol de Trenquem Silencis d'aquesta setmana, dedicat a presentar l'associació Fem Visibles. Ens trobareu a Instagram amb aquest mateix nom, Associació Fem Visibles, i el correu que ja us hem dit al llarg d'aquest programa. Sabeu que ens podeu escriure a través de Messenger, tant a la Mireia Baeta com a mi mateixa, a l'Àngels Roura Massaneda, i també al mail del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Roura Massaneda.

0: Occitanio de Zuos.
1: Aplec de sa danos del Casal Català, lo 14 de juny, l'incastre de Total Festum. Como cada an, lo Casal Català de Toulouse organiza un aplec de sa danos, plaça de la Rabelli, Barri Sant Subra, lo dimenge 14 de juny, de 10 euros del matí a 6 euros del vespre. De 10 euros a mezzo e mezzo danzas amb la cobla Nobe Germano e a 2 euros e mezzo amb la cobla Millenaria. A 5 euros del vespre, tombola e demonstració de castellers pels totxos, la colla del Casal. Dinar sus plaça a reserva sus e l'oasso. Lo dimenge 14 de juny, de 10 euros del matí a 6 euros del vespre, plaça del Rabelli, gran aplec de sardanos del Casal Català de Toulouse.
2: Se diz jo, Juan, como son paire, son mestier serio bucatier. Mas un aventuro extraordinario en abocabira lo país. Lo cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchum.
3: Los que ves un castel naudari, bei, parlon d'un gran port, un se cruzun barcos de passatiers e gavaros, d'unes cais formiguejant de viatjaires, d'unes magazis emplenats de sacos de blat e de farina, de baricos de vi, de baricos d'oli, de quer, de lano, de pels. Dinas auberges se pot menjar tutto rasuros, si veu tapla bis de Bordeu, como Burgunyo o Frontinyà. Quan rustite eu i arriveren, ero pla diferent. L'uri un dao ero lassù rustalaie, per lo men lassù lo cosa meritavo aquel nom. Las autros erum pa mai che gargotos o de simples endreits per beure. Am lo chantier, los comercis fagerun flori. E no talo arrivato d'ubriès, erun autant de carcassos de lugia e de nuidi. Lo canal fager lo demai, sostut un cop che moussu de Vauban acabet de lo perfecciona. Un cop istanlats, nos metteren en cerco d'embaucho. Aneri trapa castel, ma su un equipero al complet, mi conseillet de demanda a veituro. Ma i tembes eras inclusos, mi diguet lo caritier. Eras inclusos? Oh, las que se bastissun del costat del couvent de Sant Roc. E i carejat aval un paquet de rules, de garic mai que mai. Me prengueria a esperar. Se fasion venir tant de fusto, a com li ho dire que hi havia de cupo? E cal dit cupo, dit bosc, vereu que me mandaion aval per la batache. Tornar a veure los parents me faio pla plaser, la maire mai que mai, e la pitxuno sisú. L'urustit somiavo de qui com mai. Dizio que a Castelnaudari la mar se la flaira boggia. Veleu en causa del lön o del pe del cel desgaggiat, aquello rego blavo entre cel e seres, d'unes juravum que era un mediterraneo. Eu, escapa la montagna che fintavi, me semblavo de la putetuca res que ne tiran lo braç. Avant l'usser, la massa s'escurissió. Venia una grossa paret. D'un buses me cridavum. Turno, pitxunel, és a ici ta plaça. Ganyaràs res a seguir lo canal. Vagabund, és la destinada que vos? L'urustit me pausava la mà sur l'espalda. Alors, pigassa, lo mal del país. Te'n fagues pas, n'anam bastillon de tout nou de país. E t'ave una famiglia. Pas came de munt de caure encausit. Dizioi. Has razón, ma pensavi lo contrari. Lo tristun que vos pren es mai fort que la febres. Levat que aquello malautio ten un remedi. Quan treballos, arrestos de pantaisejar. Encara mai se lo trabar es novel e vos ocupo tant la mà com la imesullos. Merci a Diu, eso que et venguet.
2: Según lo roman de Michel Teixeire, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traducció occitano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubatge e mixatge Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la companyia Lilo e LL Filmes. Una producció Sirdoc, Institut Occità de Cultura, sostenguda per l'Iniu Europeo din lo cadre del programa Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouva tous les épisodes sur occitanico.eu.

0: Occitanio, mezzur.
1: Aplec de sa danos del Casal Català, lu 14 de juny, l'incastre de total festium. Como cada an, lu Casal Català de Toulouse organiza un aplec de sa danos plaço de la Rabelli, bari San Subra, lu dimenge 14 de juny, de 10 euros del matí a 6 euros del vespre. De 10 euros a mieggio e mieggio dansas amb la cobla Nobel Germano e a 2 euros e mieggio amb la cobla Millenaria. A 5 euros del vespre, tombola e demonstració de castellers pels totxos, la col del Casal. Dina sus plaço a reserva sus e l'oasso. Lo dimenge 14 de juny de 10 euros del matí a 6 euros del vespre, plaço de la Rabelli, gran tablet de sa danos del Casal Català de Toulouse.

Ne venen a aquest mort tragico de la piscina Liana di New Jersey en son nostre, a Florenzo. En s'ha de trobar les causes d'aquest fracàs judiciari, Berta di Romagna, hi ha eu un fil de manques, un disfuncionament, des falliments, de segur, del costat de la gendarmerie o del costat de la justícia. Veleu que hi ha un manco de presa en consideració de la paraula dels infants, avem de mal a comprendre perquè la denúncia que se faguec en agost de 2025 a Plasencio de Touche, païlent de Toulouse, que anec din d'abord al parquet de Toulouse, pei fuguec transferit a Auch et qu'il y a rex que fuguec fait per cercar, per interrogar lo responsable d'aquest viol. Et tout à coup, menec à la mort d'aquest pichun.

0: Cinturones, petulola, et de nous nassu de castellers, pestochus, la colle del casal. Dina sus plaço a reserva sus e l'oasso. Lo dimenge 14 de giugno, de 10 euros del matì a 6 euros del vespre, plaço del Rabelli, gran tablet de sardanos del casal català de Toulouse.
1: La meva terra es com un infant.

Dins del nostre programa, Terres Nostres, us anem a parlar d'un poble que es diu Roda de Brà, un poble que no està gaire lluny de Tarragona. I és el perquè, doncs, com que té molts vestigis romans i sobretot el famós Art de Brà, em permeto de posar aquesta música que ens recorda aquests temps passats.

resta de Balados és un de 21 municipalités de la comarca catalana del Tarragonès. Si on suit la ligne du littoral, c'est la municipalité qui se situe plus au nord de cette comarca. Son terme municipal est pourtant frontalier avec une autre comarca, la del Baix Penedès, qui est aussi dans la province de Tarragona. La ville de Roda appartient au parti juridique del Vendrell et d'un point de vue ecclésiastique, c'est une paroisse de la diocèse et archidiocèse de Tarragona et archipestrat de Torredembarra. És, per tant, un municipi del Tarragonès que se sent també, per raó de veïnatge, vivament relacionat amb la cultura penedesca. Les coordenades geogràfiques d'aquest municipi són el 41-11-09 de latitud de l'hemisferi nord per 1-27-15 de longitud est del meridià de Greenwich Beach. Les distàncies en quilòmetres de les principals localitats i centres d'interès de l'entorn són, en números ben rodons, les següents: 20 quilòmetres de Tarragona, 10 del Vendrell, 4 de Torredembarra, 85 de Barcelona, 18 del monestir de Santes Creus, 50 del monestir de Poblet i 36 del parc temàtic de PortAventura. La superfície del terme municipal de Roda és de 1.623 hectàrees que corresponen a 16,23 quilòmetres quadrats. Aquesta superfície forma una figura geomètrica irregular en forma de quadrat que té però al costat oest molt deformat, a la qual manca una porció de l'angle sud-oest. Això, no obstant, les distàncies entre els punts centrals dels quatre costats són ben regulars, de manera que tant entre els costats nord, sud i contra els costats est i oest, la separació és de 4 quilòmetres i el poble antic queda pràcticament al mig del terme a 2 quilòmetres de la costa. Pel costat nord limita amb el terme municipal del Bonastre, pel sud limita amb la mar Mediterrània, per l'est ho fa amb el terme del Vendrell i per l'oest amb el terme de Creixell. Cal dir, però, que això no és del tot correcte perquè mirant de mar cap a la muntanya, el nord geogràfic reial és una mica cap a la dreta. El punt de l'angle nord és en el terme de Roda, que conflueix amb els termes de Bonastre i del Vendrell, i que està situat en una zona coneguda com la Plana d'Oxim. I té diverses característiques que s'han de remarcar. Una d'elles és que en aquest precís punt conflueixen no tres sinó quatre termes municipals, ja que més dels termes de Bonastre, de Roda i el Vendrell hi arriba un quart de terme de l'Obinyana, raó per la qual des d'aquest punt se'n diu en els quatre termes de la Plana d'Oxim. Hi ha encara una altra característica per destacar, que és el punt més alt del terme municipal de Roda d'Ebrà, amb 271,7 metres sobre el nivell del mar. Veiem, per tant, que les muntanyes de Roda no són gaire altes. Bien sûr, com vos ete dijon de la població, del village, si vous regardez bien les montagnes qui entourent pratiquement en demi-cercle, pour ainsi dire, la ville, ils sont pas tellement hautes, pour ainsi dire, mais enfin, uns dos terços de la superfície més meridional del terme de Roda són relativament plans i formen part del prolongament de l'anomenat Pla de Tarragona, però la resta del terme d'altre terç de la seva superfície de la banda nord és tot muntanyós i és una prolongació de les muntanyes del que s'anomenem Massís del Bonastre, si bé cal dir que tot aquest conjunt de muntanyes forma part dels contraforts de la Serra del Quadrell, que Roda anomenem també muntanyes del Vinyana. Doncs voilà, on va écouter una música de plus i on revient, continuem a parlar de ce village de Roda d'Ebrà.

y a par exemple un énigme assez frappant quand vous êtes un roi de bras? Bon, un énigme, non, parce que tout dans cette vie, il y a une solution. Et l'énigme, par exemple, c'est que le village n'a pas ni une rivière, ni des torrents qui descendent de la montagne pour donner l'eau suffisante pour vivre les gens dans cette municipalité. Donc, tenien a la costa uns aigamolls que la febre urbanitzadora van suprimir ja fa més de 30 anys. I també tenia fa uns 60-70 anys alguna riereta, que aquí en diem torrent, amb aigua corrent tot l'any. Però aquests torrents s'han estroncat tots. A tot això cal afegir-hi encara una altra mancança, i és que roda i plou ben poc. I aleshores ens haurem de preguntar d'on han sortit al llarg de la història d'aquest poble l'aigua necessària per als seus habitants. Habitants que el nombre ha anat oscil·lant molts i molts anys entre els 100 i 500, però que darrerament ha experimentat un gran creixement i avui ja superen els 3.800. Els caps de setmana arriben als 15.000 i en la temporada alta de l'estiu són prop de 45.000. Donc, voilà, les habitants ont oscillé, disons, dans un nombre de 100 et 500 au cours des années, mais dernièrement, avec cette espèce de fièvre des ondes des vacances et de passer la journée à la plage, et ça, en somme, ça pas trop, et le son pas trop éloignement de la ville de Barcelone, fait que aujourd'hui, les habitants supèrent déjà la quantité des 3800, arrivant vers 15 000 personnes aussi, et bien sûr, en pleine saison de l'été, les habitants du village arrivent à 45 000 personnes. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. L'énigme d'aquest interrogant té evidentment doncs una resposta adequada en ce qui concerne comment ils font ces habitants pour vivre si il n'y a pas de fontaine, il n'y a pas de source, il n'y a rien de tout ça. Doncs, en primer lloc, les muntanyes amunt, Roda té una important font natural on l'aigua ha brollat sempre a flor de terra i degudament canalitzada ha servit per proveir d'aigua potable a la població i fins i tot per poder regar una certa zona de conreu d'hortalisses. Ens estem referint a l'anomenada font de Cal Llorenç. En segon lloc, el subsol de Roda es troba aigua molt abundosa a unes profunditats útils que avui s'extreu per mitjans electromecànics. I això soluciona les necessitats del poble antic que s'ha fet gran i també les de les urbanitzacions no costaneres. Quan el clima de Roda de Barà, assenyalem que és bo i, per tant, que és un clima sa, pot calorós l'estiu i pot fred l'hivern, una mica ventós i força sec. Gràcies a aquestes bones condicions climatològiques, podem proclamar amb satisfacció la mena de parlar que diu que Roda és un poble on la primavera té una duració de 365 dies cada any. Donc voilà, Roda de Barà c'est un village où le printemps dure 365 jours par an. Alors vous pouvez vous imaginer que il n'y a pas ni été, il n'y a pas ni la tardor, et l'hiver encore moins. Donc le printemps à Roda dure 365 jours par an. El temps, però, és una mica ventós, particularment durant la tardor i la primavera, quan bufa el vent mestral, també dit serè o vent de Segarra, vent de la Segarra. És molt agradable, en canvi, a l'estiu, la marinada o vent migjorn, que acostuma a bufar justament al migdia, precedent del sud, refrescat per l'aigua del mar, i entra terra endins, on es rep com una benedicció de Déu, perquè arriba just en aquella hora del dia en què el sol escalfa més. La insolació, hores anuals del sol reial, qualitat meteorològica tan estimada per tothom, en especial per la gent gran i també pel turisme del centre i del nord d'Europa que ens visita, a Roda de Barà és alta, ja que, com sabem, si el màxim d'insolació de l'any serien unes 4.100 hores, insolació pròpia només algun desert, el cert és que a Roda en tenim prop d'unes 2.800 a 2.850 de sol reial, i se'n perden tan sols unes 1.275 entre hores de pluja, ja hem dit que Roda hi plou molt poc, dies ennublats, i unes quantes hores boiroses. Recordem que la Costa del Sol, tan valorada pel seu alt índex d'insolació, només s'acosten a una mitjana de 3.000 hores anuals, que en els millors llocs de les Illes Canàries presumeixen de tenir-ne 3.300, i en Roda doncs entre unes 2.800 i 2.850, el que fa doncs que ja sigui una cosa veritablement meravellosa, no tan tindre que anar tan lluny, tan lluny, tan lluny. A casa també tenim sol, posa moreno i fa la mar de bo, dius,

Nous arrivons dans le cadre de la deuxième guerre punique, l'année 219 avant de Christ, entre deux grandes potences méditerranéennes, confrontées toutes les deux, des Carthaginois pour un côté et des Romains pour l'autre, la prétention de dominer la péninsule ibérique, qui fut, pour les contendants, un objectif prioritaire. Els exèrcits cartaginesos del general Aníbal ja havien ocupat el sud de la península i fundaven Cartago Nova, Cartagena, havien conquerit Sagunt i, passant per Catalunya pels Pirineus, havien entrat per els Alps, al nord de l'Itàlia, fins a les portes de la mateixa Roma. Cal aclarir que el seu origen, per exemple, de Roda, i sobretot de l'Art de Barà també, cal aclarir que el seu origen no se l'anomena segur Art de Barà, perquè aquest qualificatiu exactament de Barà no hi arribaria, com veureu més tard, amb el que us anem a dir, fins als inicis de l'11è segle. Si en la seva construcció va rebre algun nom, aquest va ésser segurament l'art de Luci o Licini, o art de la Via Augusta, o potser senzillament arc d'August. Per què van erigir en aquest lloc? Seria massa llarg relatar totes les teories sobre aquesta qüestió que han sostingut diversos historiadors, i per consegüent els limitarem a exposar-vos la que els estudiosos consideren més veritable. Aquesta teoria suposa que en aquestes contrades, potser en el promontori conegut avui com Barà, hi devia haver un important castell o mansió romana, possiblement l'anomenada pels historiadors mansió Palfuriana, propietat d'un poderós magnat romà, poderós políticament i també econòmicament, que degué ésser el constructor o promotor del nostre famós arc. Això comporta que aquest lloc fos prou habitat perquè construir un castell i després un colossal arc de triomf requeria molta mà d'obra per extreure la pedra de la pedrera i per tallar-la adequadament, per transportar-la i per fer aquestes construccions. No? S'adprouve, doncs, que la vila, la regió, était, bon, bien sûr, on dirait, n'est pas tellement loin de Tarragona. Tarragó, la capital imperial de la Gola tarraconense, et automàticament, doncs, Roda Barà, o le village, puisque peut-être il y avait un château, il y avait une grande maison, il y avait une grande villa romaine, donc automatiquement c'était peut-être quelqu'un de très riche et très influençant dans la région, que il s'est dit peut-être pourquoi pas, je vais construire un arc romain sur la voie Auguste pour fêter n'importe quelle chose, en honneur d'un empereur, en honneur n'importe qui, mais peut-être aussi pour se dire, bon, cet arc c'est moi qui l'ai bâti et je n'habite pas loin, donc je suis quand même quelqu'un d'important pour pouvoir le faire. Pourquoi non? Ce sont des choses que ça, on n'y était pas à l'époque. Bon, la domination romaine arrive, la région est romanisée, il n'y a pas de problème, et progressivement, avec la chute de l'empire romain, les barbares descendent vers le sud de la péninsule ibérique. Descendent vers toute l'Europe, s'étendent comme la pluie ou comme l'eau quand ils viennent de pleuvoir dans une parterre, et ils arrivent dans la péninsule ibérique. La péninsule ibérique, les royaumes visigoths, plusieurs rois, plusieurs royaumes, et petit à petit un affaiblissement. Ça arrive très souvent des fois. Tout gens qui est guerrier au départ, il s'établit dans un endroit progressivement, en étant sédentaire, affaiblit son esprit, disons, des guerres, des conquêtes, des batailles, tout ça. Et les morts, ce qui devait arriver arrive. Les morts traversent le détroit de Gibraltar, débarquent vers Tarifa et ils remontent systématiquement vers le nord de la péninsule ibérique. Ils défont les Visigoths de la bataille de Guadalete, ils font prisonnier ou ils tuent le roi Don Rodrigo, et automatiquement donc, le territoire reste dans les mains des morts. Els habitants de Roda de Barà hem suposat sempre que la pedrera on en el seu dia es tallaren els blocs de pedra de barc i es troba al mateix terme municipal, anomenada la Pedrera de l'Illes, i situada a uns 500 metres del nucli de l'antic poble, té uns 2 quilòmetres d'emplaçament de l'arc. La suposició que diríem l'arc, també, entre altres, i totes les muralles que s'han pogut trobar o per fer d'un castell o per fer d'una torre, aquestes pedres sortien d'aquesta pedrera. Roda, en el temps dels Serrins, i el castell de Roda i el castell de Barà. La Catalunya dels Ibers, i amb ella també Tarragona i els poblats del seu entorn, es romanitzà i assimilà els costums romans, la seva llengua, el seu dret i tota la seva cultura. Els exèrcits romans, fins aleshores bel·ligerants i conqueridors, especificaren i proclamaren la famosa Pax Romana, que pel fet d'ésser obra molt personal de l'emperador August, també prengué el nom de Pax Augustea.
D'això se'n derivaren temps tranquils i pròspers tant per Tarragona o Tàrraco com pels pobles del seu entorn, i per tant també per ocupat de pagesos de Roda i per als seus pescadors de Barà. Però seguirem molt aviat d'anys de carestia i penúries perquè s'esgotaven les riqueses guanyades en les interiors campanyes i conquestes militars, terres i tresors i esclaus. Mentre seguia vivint l'opulència i s'hi seguien retribuint generosament els sous, els soldats i els funcionaris de l'administració. El regnat dels visigots, com us he dit, fou complicat i ple de contradiccions i conflictes interns. Tot un seguit de reis i contràries. 34 reis pels només 300 anys que regnaren, intrigues, batalles, victòries i també desfetes. Per això no sorprèn ningú que, a l'igual com ells ocuparen fàcilment Hispània a causa de la degradació de l'imperi romà, ara fos un altre exèrcit, en aquest cas vingut de l'Àfrica, que amb una facilitat sorprenent el derrotés a Guadalete i en molt poc de temps ocupés pràcticament tot l'estat espanyol. Ens referim, evidentment, als moros o sarraïns, que de l'any 711 varen invadir l'Espanya per al sud i avançaren ràpidament per la costa cap als Pirineus, si bé no venceren Tarragona fins després d'un llarg i cruel setge. L'any 715 o 716, Tarragona havia resistit heroicament durant dos o tres anys, però els poblats al seu voltant caigueren immediatament en poder dels invasors, i cal suposar que sofriren l'extermini que per venjança aplicaven sempre que trobaven resistència. Tarragona vençuda i destruïda i cremada, els pobles al seu voltant desbastats i sotmesos, Barcelona també dominada, traspassats als Pirineus, envaïdes diverses ciutats i regions de l'Occitània, els exèrcits musulmans arribaren fins a Poitiers, quasi al centre de l'estat francès, on perderen una important batalla contra els francs de l'any 732. Però això no impideix, doncs, que van agafar a Saragossa, que fracassà, però l'any 801 havien estat proclamat ja emperador d'Occident, enviar el seu fill Lluís el Piadós amb un exèrcit a Quità per conquerir Barcelona i els seus dies victoriós. El mateix rei Lluís prengués possessió de la ciutat el diumenge de Pasqua de Resurrecció, el dia 4 d'abril. Barà, comte de Rosselló, que havia ajudat eficaçment el rei de França en la conquesta de Barcelona, seguint el sistema d'organització administrativa i governava dels francs, fou proclamat comte de Barcelona i primer amb el càrrec d'organitzar i restaurar la ciutat, de consolidar la conquesta en tot el comtat i d'estendre's cap al sud a partir de les riberes del Llobregat, on s'havia distingit. De la part de Catalunya, ja reconquerida fins al Llobregat, se'n digué la Catalunya Vella, i de la part que progressivament s'aniria reconquerint des del Llobregat en direcció del sud, se n'aniria dient Catalunya Nova. Amb tot això, els sarraïns concentraren el seu quarter general a Tortosa, o Tortuixa, que en deien ells, on es reorganitzaren i es feren forts sense abandonar però les seves posicions més avançades fins als voltants del riu Llobregat. Tarragona, mentrestant, ja feia quasi 100 anys que restava enderrocada i deshabitada, i cal suposar que tant Roda com Barà devien sofrir, doncs, A mesura que s'anaven reconquerint nous terrenys, s'havia de preveure la seva protecció per evitar que tornessin a ocupar-se pels invasors, cosa que feia el comte entregant-nos en custòdia senyors als quals d'una banda premiava per la seva ajuda a la guerra i d'altra banda responsabilitzava de construir-hi punts estratègics, uns castells amurallats amb una torre de protecció que amb una petita guarnició servissin per a la defensa del terreny i els poblats. Aquesta és l'explicació de per què en quants i tots els pobles d'aquestes zones hi ha un vell castell o una torre de defensa o de guait, i de per què també hi ha molts dels altres punts estratègics, tot i que no sempre tingueren un poble al costat, i tant a Roda com Barà va tenir també els seus castells, que trobem reiteradament mencionats en documents a partir del segle XI, on hi continua música i on va venir el seu xató de Roda i el xató de Barà.

doncs, els castells de Roda i de Bra. A mesura que s'estaven reconquerint, ja dic, doncs, havia de preveure la seva protecció per evitar que tornessin a ser ocupats pels invasors. El castell de Roda, amb la seva torre de defensa, es construí dalt de la muntanya en el lloc que avui coneixem per Cucurull. En aquest lloc es conserva la citada torre de defensa, molt malmesa, certament, però encara dempeus, i si esperem que s'hi mantingui, si s'hi fa alguna urgència, una restauració que detingui el seu enfonsament. També s'hi conserven als costats de la torre els fonaments del que fou el seu castell, clarament definits, fonaments que requereixen també ser restaurats a partir d'una excavació que permeti descobrir les seves característiques arqueològiques i determinar les accions més oportunes. Pel que es pot deduir de les restes que es conserven, es devia tractar d'un castell de base rectangular d'uns 18 metres i mig d'una llargada i de 13 i mig d'amplada, amb parets de muralla d'uns 0,7 metres de gruix, orientat longitudinalment de nord a sud i adossat a la torre de defensa per la seva part nord. La muralla havia de tenir uns 8 metres d'alçada i torre de planta circular d'uns 4-5 metres de diàmetre. Devia constar d'una base massissa i dos pisos més un terrat i devia fer uns 10 o 12 metres d'alçada. El castell en planta baixa i un pis estava dividit longitudinalment per un mur del qual es conserva el basament, també de 0,7 metres de gruix, que separava dos recintes, probablement uns per als senyors i l'altre per als soldats i els servents. Quan el castell de Parà, més abastament mencionat que el de Roda, en documents també a partir del segle XI i de la qual avui no es coneix cap tipus de restes, ha estat situat tradicionalment i amb unanimitat total en el lloc que ocupava fins a la dècada dels 50 la masia de Parà, tocant a l'ermita, lloc que està ocupat actualment pel que va ser primer hostal dels Reis d'Aragó i avui és residència dels empleats del Banc d'Espanya. En aquest lloc ja hi situàvem, en el capítol sobre l'Ar de Barà, el possible castell del magnat romà Lucina Sura, autor de l'edicció de l'Ar de Barà. I després ja el castell de Barà, els documents antics que ens parlen d'aquest castell, escrit sempre en llatí, que és la llengua amb què aleshores s'escrivia aquí per herència de la dominació romana, parlen sempre del castell de Barà, no de Barà, com escrivim ara. Barà és el topònim oficial del poble de Roda de Barà, segons acord reglamentari pres pel seu ajuntament en 1983, però el nom original, per tant, va ser el de castell de Barà, del qual hem de deduir que aquests terrenys, al ser conquerits segurament, devien ser assignats per al comte de Barcelona a un important senyor de la seva confiança que es deia Barà com ell, cosa que no ens ha de sorprendre, ja que entre els francs germànics Barà era un nom força freqüent. Però vista la coincidència amb el nom del comte Barà de Barcelona, tampoc ens ha de sorprendre que alguns autors hagin volgut trobar una relació directa entre el comte de Barà i el nostre castell, cosa possible, perquè no. Bon, on va écouter la musique de puis, on va revenir maintenant sur la partie moderne du village. On vous a parlé de la partie ancienne, jusqu'à disons la reconquête contre les Sarrasins, mais maintenant vous, le village n'est pas ça uniquement. Le village là où il est important, c'est aujourd'hui avec sa constitution, la façon d'être, ses rues, ses places, les nouvelles constructions de maisons entre la plage et le village, des maisons assez grandes peut-être aussi, et pas loin de Roda, il y a un roc de Saint-Cayetan que c'est une reconstruction bâtie sur un village de pêcheurs, sur un éperon rocheux qui surplombe un peu la mer Méditerranée. Et on a essayé de grouper, on a fait une espèce de village espagnol ibérique avec des reproductions des diverses maisons, style andalou, style catalan, style aragonais, un peu mosquée aux cours musulmanes. Donc, enfin, la pointe, l'endroit où se situe le village est vraiment très joli, très joli.

començarem a parlar d'agricultura, la indústria, la construcció de Roda de Brà i la demografia. L'agricultura ha estat a Roda l'activitat tradicional més important i més duradora. La indústria ja ha tingut certes manifestacions, més aviat tímides, i la construcció a remolc de l'explosió turística s'ha convertit actualment en activitat per excel·lència. El destí de Roda, per tant, ha passat a ésser l'activitat turística. El traspàs de l'agricultura cap a la construcció va ser una mica traumàtic, perquè el futur es veia insegur, ja que ningú sabia ni creia en l'arribada sorprenent d'aquella invasió turística i amb ella en el creixement de l'activitat constructora que substituiria l'agrícola i l'industrial. Però el traspàs d'ara en la construcció cap als serveis turístics no hauria de sorprendre ningú, perquè tothom sap que no podem estar indefinidament construint torres i apartaments, ja que s'esgoten els terrenys i els compradors també. I el que es comença a necessitar cada vegada amb més força són els serveis per a tants i tantes famílies establertes aquí. Roda de Barà, ja que t'he dit, eren dos poblats, el primer dedicat a l'agricultura i el segon a la pesca, i poc o molt també de l'agricultura. Però durant el segle XVIII iniciaren un procés d'unió segons dels quals els pescadors de Barà s'anaren traslladant amb les seves famílies a gairebé tots cap a Roda, potser perquè la pesca no els rendia prou, o potser perquè en tractar-se d'una població molt reduïda quedaven desprotegits i havien sofert masses agressions i saquejos per part de pirates i bandolers. D'aquesta integració dels dos poblats en naixeria el nou municipi amb el nom actual de Roda de Brà, tot i que al principi i durant quasi un segle es digué encara Roda i Brà. Roda, per tant, creixia, i creixia també la població dedicada a l'agricultura, que havia estat sempre el seu principal i quasi únic mitjà de vida. A Roda es produïen moltes garrofes, molt de vi, molts cereals, ametlles, avellanes i oli d'oliva. I recordant el que hem dit en parlar de l'orografia de Roda, que un terç més o menys de la seva superfície són muntanyes i que la resta és terreny pla conreable, podrem concloure que una mica més de 500 hectàrees eren de muntanya i que també una mica més de 1.000 hectàrees eren terres conreables. I efectivament, cap a l'any 1900, els pagesos de Roda treballaven unes 1.000 hectàrees de terra. Això feia molts anys que era així i encara en va durar bastant fins l'any 1963, encara que treballaven 944 hectàrees. Però la sentència contra l'agricultura estava signada. Es vivia una crisi total. Quasi tota la joventut i molta gent gran de Roda havien emigrat cap a altres ciutats, perquè de l'agricultura no es podia viure, i en el poble no hi havia altra font de riquesa, i només 10 anys s'abandonaren quasi 400 hectàrees, perquè en el 73 només es treballaven 559 hectàrees. Grans finques havien quedat ermes, moltes havien vingut per cap cèntim. Les masies en el terme municipal n'hi havia hagut 8 a 10 deshabitades, buides i ensorrades. De les antigues, a més, en quedaren un parell. Tants metres i metres, diguem-ho, sense por, tants quilòmetres de marges de pedra seca construïts als plans i als costers en plena muntanya, muntanyes totalment marginades per aprofitar-ne fins l'últim pam possible de terra, obra tirànica de més de 500 anys. C'est vrai, ça c'est comme dans tous les endroits. Vous pouvez vous imaginer que dans un endroit où les gens, ils sont, la vie est assez dure, donc on trouve, ici en terre d'Occitanie, on trouve la même chose. Dans certains villages de montagne, des chemins bien droits, qui en faisant des zigzags, arrivent au sommet pour atteindre des plaines assez importantes, donc des petits morceaux de terrain entre chaque S du chemin ont été profités. Les gens, ils ont construit des murs. Ils ont construit des murettes en ramassant les vieilles pierres qui étaient sur terre pour maintenir cette

que l'industrie n'était pas quand même très, très, très représentative et très, très répandue dans un village comme Rodin. Et c'est vrai, mais enfin, bon, il y a eu quand même des embryons pour essayer d'industrialiser la zone, de construire des usines pour que les gens ne soient pas obligés de s'expatrier ou qu'ils puissent rester comme un complément de leur travail de la terre en faisant des heures, en travaillant dans des usines. Mais c'est vrai, ce n'est pas... Ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, une d'aquestes fàbriques va ser la de teixits, de la qual encara es conserven les naus que va funcionar durant 45 anys, repartits entre abans de la guerra i també després, i donava ocupació a una cinquantena de treballadors, en la seva majoria dones. No es pagaven sous molt elevats, però aquells ingressos complementaris eren molt importants per a les 40 o 50 famílies que se'n beneficiaven, sobretot si tenim en compte que a causa de la guerra civil, bona part d'aquests anys van ser d'acusar de misèria. Ningú sap el motiu exacte per al qual van tancar, si bé se suposava que va ser per la coneguda crisi del textil, causada per l'arribada massiva de teixits més barats procedents dels anomenats països del Tercer Món. Recentment, en els terrenys d'aquesta fàbrica i d'altres, doncs, i les seves naus, s'ha establert una empresa de matriu italiana, Sallor, dedicada a la fabricació de teixits autoadhesius per a bolquers i, per tantes aplicacions que quan hi treballi a ple rendiment podrà ocupar uns 40 treballadors. Això és una bona notícia. Històricament, Roda, doncs, no ha estat un poble de fàbriques, si exceptuem les que hem esmentat i algunes altres, menys importants, que no hem parlat d'elles tampoc. Sí que té, però, petits tallers de fusteria, de serralleria, de pintura, d'automòbils, una fàbrica de glaçons i una bòbila, entre d'altres que en honor a la brevetat ometen relacionar. El conegut diccionari Madós de l'any 1849 de Madrid ens adjudicava aleshores dos fàbriques d'aiguardent i quatre de molins de farina. Els quatre molins, dels quals encara queden de runes, però les quals, una vegada més, fem constar l'urgència d'una oportuna restauració, constituïren, en efecte, una interessant construcció hidràulica digna de ser estudiada per la seva extraordinària singularitat. El 1849, els habitants de Roda eren 150, en 1960, 158, en 1970, 814, i l'any 2000, 6.800 habitants. Donc, il y a une explosion migratoire terrible dans cette région, comme partout. Podem observar, de fet, com una població que en els 100 anys i escaig que va des del 1849 fins al 1960 es va mantenir estable, fins i tot va disminuir en 7 persones en els anys 1970. Es van multiplicar quasi per 2. El turisme, urbanitzacions, el Roc Sant Gaietà, platges i càmping, doncs una de les coses. Les urbanitzacions de Roda, que, doncs, com us he dit, és una cosa important. El Roc de Sant Gaietà, doncs hi havia hagut a Baix Mar fa anys un indret rocós extraordinàriament atractiu, perquè els dies de mar encrespada les onades hi esclataven furioses i produïen violents estrèpits com si fossin convulsions sorgides a les profunditats de l'oceà. La força de l'aigua s'excavava les roques i hi havia uns forats per on l'aigua sortia impetuosament formant uns geisers espectaculars de 4 o 5 metres d'alçada, i quan a vegades el vent de llevant hi bufava amb tota la seva potència, la platgeta contigua es formaven unes dunes a sorra on els pins retorçats pel vent s'abatien indomables, quasi vençuts per ell. Hi ha les platges. Les platges, bon, Rodebrà té honor de poder proclamar que totes les seves platges gaudeixen de la distinció de Senyera Blava Europea, que els organismes de la Comunitat Europea otorgaven i otorguen exclusiva aquelles platges que en són mereixedors. Es veurà, hi ha le drapeau bleu partout discerné per la Comunitat Europea o platja de Rodebrà. Hi ha les campings aussi. Donc, c'est une ville comme toutes les autres. Il y a la mairie, il y a quantité de... Bon, j'ai ici des dossiers énormes qui m'ont été fournis par bibliothécaire de la ville de Rodebrun, dans lesquels, donc, je dois remercier plus qu'une fois, ou deux, ou trois, parce qu'il m'a fourni une quantité d'informations sur le village que, croyez-moi, je vous dis, gracias pour toutes ces choses que m'ont enviées, mais j'aurais honnêtement du matériel pour faire 2-3 programmes sur Rodebrun et encore sûrement je viserai quelque chose. Donc bon, il y a aussi, comme toutes les villes importantes d'aujourd'hui, un pavillon polysportif, il y a un casino municipal, il y a un casal municipal de la culture de les monges, il y a un centre de civisme de Roca Foradada, il y a le casal dels avis. Le casal dels avis, c'est la maison des aînés dans laquelle les gens retraités peuvent se retrouver
pas pour jouer des parties de cartes comme quand ils étaient un peu plus jeunes, ils faisaient sûrement les dimanches après-midi, mais bon, pour discuter, pour parler, pour ten recordes ou que faire quand ils étaient joves. Donc c'est des choses tout à fait naturelles et typiques des civilisations. On est comme ça, et dans tous les endroits du monde, c'est exactement la même chose. Il y a des installations, des piscines, un club de tennis, sportif et culturel aussi. Il y a Expo Canso Roda de Barra. Il y a un club de tennis très important, les Scarpes, parce que ça, bon, je ne préfère pas vous en parler parce que c'est des endroits, disons, qui ont été édifiés pour qu'on puisse, disons, s'amuser, même en faisant du bruit, n'importe quoi. Mais je lui ai dit grâce de dormir pendant 3 jours à côté, et je vous assure que c'est assez gênant de ne pas pouvoir fermer un œil, hein. Quand on a 20 ans, ça ne risque rien, mais quand on a plus de 20 ans, ça commence à être... Mais il y a des esglésies de Roda, ben segons. Hi ha l'església parroquial de Sant Bartomeu, que és, la trobem documentada ja en el segle XIII, l'any 1277, en un passatge on es fa constar que aquesta església, juntament amb la de Barà i de Creixell, pertanyia a un monestir borgonyó de Cluny i depenia del monestir català de Casserres. Tenim constància, però, de la seva existència, a partir del segle XI, quan Mir Geribert de Guardola en va fer donació a l'esmentat monestir de Cluny. Doncs trobem altres coses, l'ermita de la Mare Déu de Barà, que això també és una de les ermites solen ser vestides a puntes singulars de les muntanyes. Ermita al cel suspès, en deia Verdaguer de l'Emigrant. Però aquesta de la Mare Déu de Barà és una ermita excepcional, perquè és una ermita de mar. No és que sigui la platja, però és de mar perquè es troba en un petit promontori de la costa, el promontori de Barà, en un indret que la bellesa extraordinària, damunt d'uns penya-segats de 20 metres d'alçada, banyats per les aigües transparentes de la Mediterrània. Hi ha també una capella modernista de l'arquitecte Josep Maria Pujol. En Josep Maria Pujol va néixer a Tarragona l'any 1879 i va morir a Barcelona als 70 anys, en l'any 1949. Fou un famós arquitecte i al mateix temps un gran dissenyador, i pintor també, de l'època del modernisme català. Es va graduar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, de la qual després va ser catedràtic, va col·laborar durant 20 anys amb el seu contemporani Antoni Gaudí, que com sabem era fill de Reus i Tarragona, dos arquitectes, per tant, motiu d'orgull per aquestes terres tarragonines que són tan nostres. Hi ha l'església de Sant Llorenç, la futura església de Sant Josep en l'enxample residencial, i bé, ara escoltem una música i passarem a les associacions, festes i populars i al menjar i les coses així. Sobretot una de les coses, el pa beneït, que és un model festiu i molt important en la regió.

0: Occitanie.
1: Occitanio, 6 euros. Aplec de sa danos del Casal Català, lo 14 de juny, l'incastre de Total Festum. Como cada an, lo Casal Català de Toulouse organiza un aplec de sa danos, plaça de la Ravelli, Bari Sant Subra, lo dimenge 14 de juny, de 10 euros del matí a 6 euros del vespre. De 10 euros a mitjo de mitjo dansas amb la Cobla Nobel Germano e a 2 euros de mitjo amb la Cobla Millenaria. A 5 euros del vespre, tombola e demostració de castellers pels totxos, la colla del Casal. Dina sus plaça a reserva sus e l'oasso. Lo dimenge 14 de juny de 10 euros del matí a 6 euros del vespre, plaça del Ravelli, gran tablet de sardanos del Casal Català de Toulouse.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres el programa en català de Ràdio Occitània. Us és dedicat a una comarca que es diu el Garraf, però sobretot una vila que es diu Cubelles, i durant gairebé una hora de temps amb nosaltres aneu a escoltar i aprendre moltes coses referents a aquesta comarca i sobretot a Cubelles.

Amb el que fa referència als llocs d'interès, hi ha, per exemple, l'església parroquial de Santa Maria de Cubelles, edifici barroc del segle XVII i XVIII, casal dels marquesos d'Alfarràs, bastit el 1675 sobre les restes de l'antic castell de Cubelles. Hi ha la capella de Sant Antoni de Pàdua, del 1694, Can Travé, gran edifici bastit a partir d'unes cases ja existents des del segle XVIII i XIX, monument a Charlie Rivel, un clown nascut a Cubelles l'any 1896 de gran prestigi a Europa i Amèrica. Morí a Sant Pere de Ribes l'any 1983. Gallifa és el lloc, és documentat en el 1100. S'hi conserva en un tosal proper la casa de Gallifa, finca agrícola i edifici de planta rectangular i coberta de dos vessants. Hi ha també l'església de Sant Pau i Santa Llúcia, dalt d'un turó, conserva l'edifici construït en 1799. Roca Crespa, situada a la riba dreta del riu, Foix, formada per set cases, Can Rovirosa, que és a més gran de totes, conserva unes pintures murals de darreries del segle XVIII. Sant Pere de Cubelles, antic priorat canonical, situat per a la desembocadura del riu Foix, les restes foren destruïdes fa pocs anys en urbanitzar aquella zona. Espai natural, delta del riu Foix. Està considerada com una de les zones de major atracció del municipi, on a més de passar un dia a la natura, podem observar el comportament de les aus autòctones d'aquesta zona o gaudir de les àrees de pícnic. Amb el que fa referència a les festes i tradicions, perquè si on dit toujours, en mauvaise langue dit toujours, que de català on est toujours uniquement attentif au commerce et au travail. Il y a la cuisine aussi, bien sûr. Mais on aime bien s'amuser aussi. On a toujours nos fêtes et nos traditions. Si nous, la preuve qu'on demande à Radio Occitanie depuis des années qu'on fait des programmes en catalan et quand on explique un village, il y a toujours des fêtes, des repas et les gens vivent et y participent. Doncs les festes nadalenques, carnestoltes de Cubelles, les caramelles, coincidint amb el diumenge de Pasqua. Ça, ceci, c'est une tradition où les hommes forment un groupe pour chanter et ils vont, disons, jouer la sérénade au pied des fenêtres des gens qu'ils aiment ou qu'ils ont, disons, des préférences, pour ainsi dire. Hein. Hi ha la processió del Via Crucis el divendres sant, la Setmana Cultural i Sant Jordi. Hi ha també la Festa de la Bicicleta, un concurs nacional de roses segona quinzena de maig, Festa Major petita amb la trobada dels gegants i Festa Major gran al voltant de la Diada de Santa Maria el 15 d'agost. Ah, sí, c'est très bien, disons que on a la grande fête, mais la petite, et on a la grande fête, la grande, pour que les gens puissent avoir au moins deux jours de fête de l'année en dehors des autres. Hein, en dehors des autres. Castell de Focs, concerts, balls, diables, Festa de la Brema, Mostra de Vins i de Caves de Catalunya, lliurament de premis, pàmpols de plata i el Ball de la Brema. Manquen i marquen l'extraordinari oficialment de la final de l'estiu. Hi ha aussi la Journée Nationale du Pays Català, la Diada Nacional de Catalunya, qui s'est fait a Cubelles, com hi s'est fait dans beaucoup d'autres villages et lieux, disons, de la Catalunya. On va faire un petit aparté sur ce qui concerne la cuisine. La cuisine, il faut dire que du côté de Garraf, dans l'ensemble, la cuisine est cuisine marinière. Els pescadors del Garraf han provit la comarca de la matèria primera, fresca, necessària per fer de la seva cuina marinera un excel·lent argument per atreure visitants a la comarca. El port i llotja de Vilanova són cada dia zones de pas del peix fresc que després trobem a les taules dels restaurants dels 6 municipis. La gamba de Vilanova, el cargol, la rossellona, la sípia, el peix senzill, el peix blau, són els responsables d'una sèrie de plats entre les quals es troba l'all cremat, el bull de tonyina, els rossejats i l'all i pebre. Els restauradors han incorporat també a les seves cartes els tradicionals ranxos mariners, substituint el peix de roca, més gustós però farcit d'espines, per altres varietats de peix com el rap, la moixina, els rogencs o el lluç. És costum servir aquests plats en gibrells, seguint el ritual que cada dia els pescadors fan a les barques quan han acabat les xarxes. On va écouter une musique et après je vais vous parler d'un château. Un château aussi, c'est notre spécialité dans cette région-là. Les villages, ils se bagarrent pour dire lequel est le village qui a donné la première recette. C'est vrai, il y a une espèce, disons, de
d'animosité pour dire moi je suis le premier à avoir fait ça, les autres disent que non, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes dans ces régions-là, quand on vous l'offre, donc il faut le goûter, il faut le manger. Et après, vous me direz, c'est des cuisines extraordinaires. Ara que hem menjat, anem a moure una mica de les cames i escoltant una música per veure si així canvia.

doit parler aussi, disons, comme je vous ai dit, les fêtes et la gastronomie. El calendari de festes i activitats al mes de gener, una de les distraccions de les festes navarrenques és el joc del quinto, el 1 de gener, i una mena de joc a l'atzar on els assistents passen una bona estona i ho fan en un ambient amigable i familiar. La cavalcada dels Reis, el 5 de gener, ha estat sempre una cita ineludible per a les famílies covellenques, amb una gran multitud de gent que omple els carrers per a contemplar la cavalcada i aclamar els Reis en el seu pas. Hi ha la calçotada popular. Durant la segona quinzena se celebra la calçotada popular. Els elements

Cubelles es disfressa per viure una nova edició del Carnaval, la festa de la disbauxa que representa el preludi de la Quaresma, la merengada popular, el concurs de carrosses, disfresses, el ball de Carnaval, les comparses, l'enterrament de sa majestat Carnestoltes, són els principals actes d'una de les festes més participatives. Arriba el mes de març i abril, caramelles amb el cor espiga. Les caramelles de Cubelles se celebren coincidint amb el diumenge de Pasqua. La coral centenària, el cor, l'espiga, acompanyat pel grup infantil, passegen per carrers de la vila entonant cançons populars catalanes. Hi ha la processió del Via Crucis. Hi ha la Setmana Cultural de Sant Jordi, amb més de 25 anys d'història, al voltant de la festivitat de Sant Jordi, el 23 d'abril. Cubelles celebra la Setmana Cultural amb organització de diverses actes, xerrades, conferències, obres teatrals, concerts musicals, balls populars, pel·lícules en català, entre altres activitats. Trobada de puntaires, sau si sé que això és bon mal. Extraordinaire, disons, parce que moi, ça me rappelle, disons, avoir vu, bon, ma jeunesse, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 40 ans, je ne vous dirai pas combien j'ai exactement, mais j'ai vu ces dames dans la rue, à la sortie des maisons, à la sortie, disons, dans un coin de la rue, en face des maisons des pêcheurs dont elles faisaient de la dentelle. Les dentellières, qu'on dit, nous, en catalan, les puntaires. Diada de la bicicleta au mes de maig. Concours amateur de roses, també. Au juny, la rebella de Sant Joan. Ball i rebella popular amb orquestra de renom. El mes de juliol, a festa major petita de Cubelles, trobada de gegants. Voilà. Les géants de diverses endroits se retrouvent dans une ville pour, ça doit être pour papoter, pour parler, per dir alguna de les coses. D'agost, festa major gran de Cubelles, castell de focs artifici. Al setembre té lloc la festa de la Brema. I per desembre, doncs, les festes nadalenques que ens fan, dijon, a tots nosaltres. Bé, hi ha molts tipus de festes nadalenques. Per exemple, moltes, a molts llocs, se celebra d'una manera, se celebra d'una altra. Però el que és interessant és que les gens dans ces pays, les gens de ces terres catalanes, qui soit du nord o qui soit du sud, on aime, disons, sortir de la rue. Ça doit être l'aspect méditerranéen, ça doit être cette espèce de tradition méditerranéenne qu'on aime sortir pour faire la fête, montrer qu'on l'a fait et inviter les autres à y participer aussi à cette fête. On va écouter quelque chose.

Bé, doncs, després d'haver escoltat aquesta música que ens han recordat els aires de festes amb un popet qualsevol de casa nostra, en ce qui concerne la gastronomia, cuvelles d'offre diverses plats típiques de la gastronomia tradicionnelle catalana. La mer et la montagne sont les éléments clés de la cuisine de Cuvelles.

Les costes del Garraf, com a record, han estat un refugi i aixopluc de pirates i corsaris. Durant el domini sarraí, les flues dels capitans barbarescos es varaven a les cales properes al Palmero Peix, entre els nuclis de Vilanova i Sitges. Els vestigis de la dominació àrab han quedat presents en construccions defensives, en les fortificacions que s'observen en algunes masies de la zona i en les torres de guaira a Darró, Enveja, Lonclet i Miralpeix. Tot i que la llegenda parla de túnels gegantins que creuaven el subsol des de Overdola fins a la cova de Sitges, cap vestigi que corrobori aquesta hipòtesi ens ha estat mai detectada. Els topònims de la comarca han deixat també la constància del pas dels serrins i així trobem referentes com les mesquites, la Cala Morisca o el turó del Juí del Moro. O la llegenda diu que el valí engegosit va penjar de la forca una jove cristiana des del seu harem i el seu enamorat, un jove camperol i jueu convers que havien estat enxampats quan es preparaven per fugir per el mar dels dominis serraïns fins al port de Barcelona. El Palau del Valí d'aquesta llegenda probablement es trobava situat al mas del Palau, que fou una residència àrab situada molt vora del tornet on es va executar la crua venjança. El Garraf va ser terra de ningú durant força temps i de la mateixa manera que el mar va i ve, serraïns i cristians oscil·laven com les onades del mar, ara avançant, ara retrocedint. Aquesta fràgil frontera entre la marca dels francs i els regnes del Taifa àrabs va ser l'escenari de les aventures de Mir Giribert, el més bel·ligós i insumís dels nobles vassalls del comte Ramon Berenguer I, que gairebé li va donar més guerra que els serrins als que intentava sotmetre. L'estratègia de Mir Giribert va ser la d'actuar com un autèntic príncep, títol que de fet es va autoimposar a força de conquerir pel seu compte els castells d'Overdola i Subirats a l'Alt Penedès i fins i tot el castell de Ribes pels vols de l'any 1010. Establert en els seus dominis, va negar la sobirania papal, fet que li va constar ser descomunicat de l'Església, un càstig temut en aquells temps. Mir Giribert no va fer gaire cas de la condemna del pontífex. Jurava fidelitat al comte Ramon Berenguer I, tot i que continuava exercint com a senyor lliure independent. Amb aquests estatuts va aconseguir fer trontollar els dominis comtals i, per aconseguir-ho, no va dubtar d'atacar allà on més mal li feia el comte, a la butxaca. Donc voilà, ça des choses de Dijon, un personatge très important qui a vécu dans cette région. Vous savez, les contes et les légendes sont sempre unes coses. Una llegenda surt d'une part, disons, une légende sort d'une partie de vérité. Mais bon, si c'est 5 cm de vérité, après les légendes, parfois, il fait 1,50 m ou 1,80 m. Mais enfin, chaque personne, disons, et dans cette Méditerranée, on aime bien exagérer. On n'exagère pas. On croit avoir raison, mais comme on ne sait pas la vérité, alors on dit ce qu'on pense. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli que dire on ment. On n'est pas des menteurs dans le midi. Dans le midi, on croit avoir raison, et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse faire. On va écouter encore une musique. Au seva dernier, bé, doncs, escolteu, amics nostres de Cubelles, us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda, i us dic, doncs, fins al programa vinent, a tota la gent, i Mercès Pla, com diuen a l'Occitània, per haver demorat amb nosaltres a l'escuta d'aquest programa català, que ha estat, com d'habitud, dedicat a la gent de Toruso. Adixats.

Jordi Bizet per si egre tutxun amb edus musicien del Capitol ausicen la sinfonia en ut maju din sun danier moviment Allegro Vivace.

0: Occitanie.
1: Occitanie, miečo nuit.
2: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. El record de Lluís Companys al Con Sud d'Amèrica. És un reportatge de Marta Feixedes per la petjada catalana. El 25 de setembre de 1944 s'inaugurava a la ciutat de Montevideo el monument en record de Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, afusellat al castell de Montjuïc només 4 anys abans pel règim franquista. El monument, un monòlit en forma de font i un banc de descans amb un baix relleu que fa al·lusió a la tasca de Companys, fou donat pel Casal Català de Montevideo i realitzat per l'escultor Joan Serra. Està situat a la plaça que porta el nom del president català. Tenim una plaça Lluís Companys a Montevideo. A l'encreuament de dos carrers, els noms dels quals recorden presidents uruguaians. Presidente Uribe i José Batlle i Ordóñez, aquest últim d'origen català. El nom de la plaça havia sorgit de la iniciativa dels regidors municipals César Batlle Pacheco, fill de José Batlle Ordóñez, i de l'enginyer Joan B. Maglia, el 1943. Montevideo esdevenia així la primera ciutat del món que li rendia un homenatge al president català afusellat. L'acte d'inauguració fou recollit en publicacions fetes pel mateix Casal Català de la ciutat, que es poden trobar a la biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Segons les cròniques, a la inauguració del monument hi assistiren autoritats uruguaianes i també una nombrosa delegació de catalans d'Argentina. Aquesta fou rebuda a l'estació marítima amb una audició de sardanes oferta per l'Oficina Uruguaiana de Turisme. L'Orfeó Català de Buenos Aires, per altra banda, va interpretar durant l'acte d'inauguració els segadors, el cant de la senyera i l'himne d'Uruguai. Moltíssimes gràcies, Uruguai. La descripció d'aquest moment de soler i cavaller, Casal Català de Montevideo, 1926-1996, és que es va fer un silenci imponent quan la banda de la policia va encetar els primers compassos de l'himne uruguaià i es van elevar netes i harmòniques les veus de l'Orfeó Català de Buenos Aires, entonant-lo. Entre els parlaments també intervingué Manuel Serra Moret, exconseller, i el doctor Francesc Bergós Ribalta, president del Casal Català de Montevideo, qui digué les següents paraules. El Casal Català ofereix a Montevideo una font de granit i en la qual una placa amb el motiu central és la efígie del gran català. Perpetuarà la comunitat entre Montevideo i Catalunya. Però també us puc assegurar que en cada gra de pedra que la forma hi ha l'ànima d'un català. Per part de les autoritats locals, les paraules del president de la Junta Departamental, Juan B. Maglia, foren: la col·lectivitat catalana Casal Català ha volgut associar-se a l'homenatge que es tributa a la memòria del lluitador il·luminat, del notable triomf tribú de la democràcia i de l'incorruptible defensor dels drets populars. Aquesta actitud nostra és el corol·lari dels nostres principis que es van traduir a setembre del 1943 a la presentació amb el senyor César Batlle Pacheco d'una moció de la Junta Departamental. La personalitat de Lluís Companys posseeix caràcters inconfusibles que el fan acreedor de l'admiració del món sencer. Companys és un exemple i una bandera. El municipi de Montevideo s'associa al significat transcendent d'aquesta cerimònia en honor a un demòcrata de tantes virtuts. I encara a Espanya hi ha gent que diu que era un assassí. Agraeixo al Casal Català la valiosa contribució que significa per a l'enriquiment d'aquest, del patrimoni artístic de la nostra ciutat. Des del moment que es va confirmar l'afusellament del president Companys, el 15 d'octubre de 1940, a la ciutat de Montevideo es va expressar el rebuig a l'afusellament del president Companys. Les protestes es cursaren per mitjà de la premsa i la ràdio i foren realitzades per la solidaritat de moltes entitats i societats peninsulars com Euskadi Libre, entitats gallegues, Casa Espanya, Centro Asturiano i totes les entitats catalanes autònomes com l'Hora Catalana, l'Associació Protectora d'Ensenyança Catalana i el Comitè Catalunya. Soler i Cavaller, Josep Maria, Casal Català de Montevideo, 1926-1996. Des d'aleshores, a la capital uruguaiana s'ha commemorat cada aniversari dels fets, si bé va ser l'octubre de 1943 que tingué especial transcendència en diversos espais radiofònics, ja que diverses emissores uruguaianes van tenir una participació molt activa en donar-los a conèixer a través d'entrevistes a membres de la comunitat catalana. En altres països del Con Sud, aquest compromís sovint va anar seguit de controvèrsia. A l'Hora Catalana de Buenos Aires li prohibeixen fer comentaris en el programa del 20 d'octubre i només poden donar la informació seguida del cant dels segadors, a manera d'homenatge pòstum. A Santiago de Chile, l'emissió d'un especial Companys fa que l'Hora Catalana d'aquell país sigui expulsada de l'emissora i només l'Hora Catalana de Montevideo gaudeix de llibertat d'expressió. García Ripoll Martí, Duran Espinosa, Sintoniki, la ràdio en català a l'estranger. A Buenos Aires no ha estat fins al maig de 2017, no us ho perdeu, que s'ha inaugurat un monument en homenatge al president català afusellat. Està situada a la plaça Catalunya, la plaça Catalunya, de la capital argentina, a prop de l'avinguda 9 de Julio i de la Casa Rosada, seu del govern argentí. Per altra banda, a Santiago de Chile es va posar el nom de Lluís Companys a un carrer del barri de Providència. El carrer fins aleshores s'havia dit Barcelona. I si bé la llei 7767, publicada al Diari Oficial de Xile el 28 de febrer de 1944, li reconeixia el canvi de nom pel del president català, en la majoria de plànols reguladors de la comuna se li mantenia el nom Barcelona, nom que manté en l'actualitat aquesta via. Ja ho veieu, el record del president Lluís Companys al Con Sud d'Amèrica, un article de Marta Feixedes per a la Petjada Catalana. Ho hem escoltat amb música d'Aleix Gaus Bonastre. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

amigat esteu i semiadudemuts quan agitem-lo cap a un menú i mire de cançons i dic jo que anireu a la maïsú de l'estranger que posaré la porta

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Occitanie.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.